0: I després de conèixer aquestes històries humanes, anem a parlar d'altres vivències personals de veïns d'ací de Gandia. Elles són usuàries i voluntàries del programa Radars. I este matí he pogut parlar amb elles, acompanyar-les en una de les seues jornades habituals, amb elles i també amb Lidovina Gil, que és la regidora de Polítiques Saludables.
1: Bon dia, Lidovina, què tal?
2: Bon dia, què tal?
1: Escolta, anem a parlar d'un dels programes més especials i més interessants que ja sé a Gandia. Contamos, què és Radars?
2: Pues bueno, Radars és un programa d'acompanyament perquè tenim que pensar que el que és la salut no és només tindre ausència de malaltia, sinó estar bé, tindre una bona salut mental i en este cas una situació psicològica bona. El programa Radars el que fa és un programa d'acompanyament per a persones en solitud no desitjada, i que no és un tema, no és un programa de dir de donar recursos, que sí que es tenim, de tallers i activitats, però és un programa que el que fa és acompanyar-los, estimular i ajudar aquelles persones que estan a soles a retornar a la societat i a trobar un entorn social agradable i bo. Per tant, Radars, en aquests moments, estem en 177 persones i 53 voluntaris.
1: 177 usuaris i 53 voluntaris.
2: Efectivament. Aquest ha anat incrementant moltíssim el número i bueno, el programa, sobretot, ha anat construint-se a base també d'aquests voluntaris i també dels usuaris que poquet a poquet també han anat traient iniciatives, i tenim el que seria la part molt important, que és aquest acompanyament telefònic a aquelles persones que estan en casa, que estan a soles, que no ixen al carrer. Aquest acompanyament telefònic pues, es fa tots els dies en què es parlen ells, i per a ells és una motivació, en aquest cas, tindre algú que es preocupa per ells. Perquè l'important és que ells senten que poden parlar, que tenen algú, i Radars, per tant, no és un programa com tenim els centres de convivència, que uno va a fer una activitat. És un programa que fa que la gent se doni compte de que té algú que es preocupa per ell, algú amb qui pot parlar i algú amb qui pot contar-li les seues coses. Estem molt contents amb el voluntariat que tenim, però bueno, necessitem més voluntariat, perquè anem augmentant cada mes, el programa va creixent en persones, i que la base del programa és el voluntariat, no? Perquè tenim un personal de l'Ajuntament de Gandia, però hi ha un personal que si se truca des de telèfon o aquest acompanyament quan necessiten anar a l'hospital, quan una persona l'ingressa i no té ningú com van operar-lo, doncs aquest voluntariat està en ells. I totes aquestes persones fan un gran paper en tot moment i acompanyen. I aquestes persones fan que no se senguin ja soles i que sàpiguen que tenen una família. Per tant, Radars ja per a ells és una família.
1: I com ens podem apuntar, regidor? Com ens podem apuntar per a ser voluntaris?
2: Sí, pues podem anar al centre Joan Climent, a la plaça de les Xocolateres, o després ho podem tocar al telèfon 636-926-929, i allà podem, les donem tota la informació i poden, en este cas, apuntar-se. Jo vull dir a la ciutadania que això és un model de ciutat, és un model comunitari en què tots els veïns ajudem els altres veïns. O sigui que també és un model de ciutat que estem construint entre totes les persones que són voluntaris, entre tots els usuaris, que té un canvi de paradigma de lo que és una societat que col·labora, que ajuda per a que uns estiguin bé, pues, gràcies a unes hores que poden prestar. I, per tant, ara hem ampliat el grau de Gandia i allà també, per tant també pues, necessitem voluntaris per al grau de Gandia, perquè no tinguin que desplaçar-se els voluntaris de Gandia al grau, i pues, fem una crida a aquelles persones que tinguin 2 hores a la setmana que es posin en contacte amb nosaltres, o bé a la plaça de Xocolateres, o bé en este cas pel telèfon que vos he dit, i poden en este cas apuntar-se.
1: Moltíssimes gràcies, regidora. Si els sembla, per a que la gent ho veja, anem a acompanyar a una usuària i una voluntària de Radars i a veure què ens conten. Moltes gràcies.
2: Estupendo, moltes gràcies a vosaltres.
3: Sí, ya abajo, ya abajo.
4: María, sí. Vale, ok. Aquí te espero. Besitos, hasta ahora.
5: Fresquito el día, ¿verdad?
4: Uy, venga.
5: Pues vamos, mira.
4: Vamos a ello. Yo soy Felu, voluntaria del programa Radars.
1: Vale, ¿y tú?
5: Yo soy usuaria del programa Radar, que estoy nueva esa cara de contenta y de satisfacción que tengo de pensar que hay alguien por lo menos que se preocupa de llamarnos y de saber cómo vamos por la vida.
1: Muy bien. Oye, si os parece bien, voy a acompañaros a ver cómo es un día normal para vosotras.
6: Ah, bueno.
1: El programa Radars, ¿cuántos días a la semana son? ¿De acompañamiento o todos?
4: En realidad, de lunes a viernes estamos, pero es verdad que cada uno entrega el tiempo que puede. Y tenemos una coordinadora maravillosa, Amparo, que nos dirige, nos ayuda a coordinarnos, a repartirnos las horas, los servicios. ¿Verdad, María? Estamos
5: sí, yo soy tanto... usuaria, ella es voluntaria.
4: Exactamente. Sí, es realmente nosaltres no fem res. Realmente no fem res. Estar amb elles, amb ells, necessiten un acompanyament.
5: Mayores, todos.
4: Sí.
5: Belles, que és molt bonito, en castellano, en valenciano, és mayor, no?
4: Sí, es verdad. Pues les acompañamos, si están pachuchas, pues les llamamos por teléfono. Nos repartimos cosillas para poder que ellas se sientan mejor. Y nada, y nosotras somos las que ganamos, ¿eh?
1: Per què? Perquè consideres que sou vosaltres les que guanyeu?
4: Perquè quan tractes amb ells, amb elles, les experiències que te transmiten, saps? O sea, les sensacions... Penses que vindràs a ajudar i realment t'estan ensenyant elles a tu. Tota la seva experiència de vida, comencen a xerrar, a explicar-te coses i dius... Mare de Déu, jo em queixava de no res. Quina fortalesa. ¿Verdad, María?
5: Hombre, es que los años ya nos curten la piel y todo, y ahora ya es todo, bueno, más pesado. Yo cada año que pasa lo encuentro más pesado. Pero todas esas experiencias que tenemos los mayores, pero a mí me gusta más tratar con los más jóvenes que yo.
1: Porque os nutrís, ¿no? Una en l'altra es nutriu.
5: Claro, sí, te da la alegría.
1: Per a ubicar els oients, que no ens estan veient, els de Telesafori ens estan veient, però els oients, clar, nosaltres estem caminant des de Casa Maria fins a la farmàcia, en este cas, i per què?
5: ¿Por qué?
1: Estamos yendo hasta ahí.
5: Pues mira, yo los sitios normalmente que voy siempre es la farmacia y Mercadona, que son las que tengo cerquita. Cuando tengo algún problema de salud, ahí, antes que el médico voy a la farmacia. Hay unas chicas que atienden de categoría muy bien y tienen detalles. ¿Qué te pasa? O te preguntan y esto. Entonces, me encanta ir ahí también. Porque son todas jóvenes. Entonces, yo lo que sea, tener contacto con las juventudes de ahora.
1: Le encanta la gente joven, ¿eh?
5: Sí, más que la mayor.
1: Escolta, i com a usuari, bueno, com a voluntària, com es viu això? Vull dir, tens vosaltres quedeu a una hora, passes a per ell?
4: Sí, nosaltres tenim un grup de WhatsApp. I nosaltres el que fem, la nostra coordinadora Amparo, pues, es dedica a dir necessitem un acompanyament per a tal dia a l'hospital o per una analítica o per papers, per exemple, que n'hi ha gent que no s'entén bé amb els papers, no? I després, a partir d'aquí, pues, ens organitzem. Necessitem saber què li passa a fulanita. Aquella persona està trista, més triste del compte, hem de tenir cura. Després també tenim un raconet que ens ha fet l'Ajuntament, que li diem la Sala Verde, el punto de encuentro, el punt de trobada. I allà, a ratets, pues, ens sentem i sempre n'hi ha alguna persona que ve i que pregunta, que no sap molt bé què fer. Ara arribo a casa i estic sola i troba algú i comença a parlar i comencem a explicar-nos la nostra vida i després se'n van agraint-te el que no sé.
5: Si pues només, esa atención només... que tienes, que te pregunta, que se interesa, ¿verdad? Lo más importante es eso, quieres saber cómo estás, si necesitas ayuda, pues acompañamiento y es lo que necesitamos los mayores.
1: El acompañamiento, el escuchar, sí. Es mucho más importante a veces.
5: Y eso que se preocupan, oye, ¿cómo estás? Yo cuando a las 9 llamaban y casi siempre estaba esperándome que llamasen para irme al cuarto de baño o a la cocina o algo, porque si no, digo, es que no me voy a enterar. Siempre estaba esperando la hora esa, que es como dices, bueno, pues ya está. Ya me han llamado, ya estoy tranquila, ya no hace falta que esté pendiente del teléfono.
4: Porque cada uno al final elige también un poco lo que sabe o puede hacer. Aunque llegas con la idea de que no sabes hacer nada y que no sabes qué vas a aportar, pero sí, al final es verdad, te das cuenta que siempre hay algo, porque sobre todo porque no hacemos grandes cosas, sino
3: es cuestión de acompañamiento y de charla. Y para nosotros, yo lo considero una terapia incluso, ¿eh? Yo lo recomiendo. Personas que estén un poquito solas o que no sepan cómo saciar algunos momentos del día, sí, lo recomiendo, porque francamente te llevas una riqueza personal impresionante. Sí,
1: al final el acompañamiento es mutuo, ¿eh?
5: Sí, es verdad, sí, porque ella acompaña y yo la acompaño a ella también, y si yo normalmente que estoy sola, pues si me viene, me llama, no salgo, veo eso, pues es un tiempo que, ves, estoy en contacto con otra persona.
1: Oye, que hemos llegado a la farmacia.
5: Esta es la farmacia mía, donde siempre vengo a por los remedios que...
1: Oye, ¿y cuando entráis, qué es lo que hacéis? Pues vamos a entrar.
5: Normalmente, si no hay nadie, yo me pongo aquí y espero.
1: ¿Y es usted la que pide las medicinas?
5: No, me llama. A ver, ¿qué necesitas? Yo saco la tarjetita, se la doy. Si allí no hay nadie, por ejemplo, pues me voy allí.
1: Claro, y el teu paper per exemple ara és supervisar una miqueta que, o acompanyar-la.
3: Sí, acompanyar-la, si li passa alguna coseta, si hi ha alguna coseta no s'aclara, pues ajudar.
5: Como esta es la farmacia que vengo yo siempre, pues nos tratan de categoria.
1: Gràcies, Maria. Bueno, i moltes gràcies a vosaltres també.
5: Que estan aquí, gràcies.

0: conèixer la història de Maria i de Feli. Ara sona esta cançó i sona perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja de Gandia en la platja del Nord. Ho atén en Miguel Ángel. Miguel Ángel, bona vesprada.
1: Bona vesprada, com esteu?
0: Conta'ns, com està la bandera per allí?
1: Avui per així tenim bandera verda.
0: Vale. Tenim bandera verda, l'afluència de gent, hi ha molta gent o què?
1: Sí, avui tenim un 50% d'afluència, més o menys, un 60%. Avui tenim prou gent a la platja.
0: Molt bé, la
1: calor...
0: tenim
1: molt bon dia, també.
0: Anava a dir, la calor que fas estarà de luxe allí, eh?
1: Sí, s'està molt bé, la veritat.
0: Molt bé, Miguel.
1: Fa molt bon dia per gaudir de la platja.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Gràcies. Adéu, fins ara.

0: 1:07 del migdia. Enrique Bodí, bueno, esperada de nou.
1: De nou, Celia.
0: Si et sembla, bueno, anem directament a Daimús, perquè estan a punt de revoltejar les campanes en senyal de que arrenquen les festes. I allí tenim el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada de nou.
2: Què tal, Celia? Molt bona vesprada. Doncs bé, sí, ens hem vingut corrents fins a Daimús perquè es nota que ja venen turistes. Està ja el trànsit, les carreteres més plenes. Però vull que escoltes, sí? Perquè està a punt de fer-se un volteig que significa, això vol dir que ja va de bo, que les festes arriben a la localitat de Daimús. Estem a les portes de l'església. I ara, en un tres i no res, bueno, estic en l'alcalde, Robert Miñana. Robert.
3: Molt bé.
2: Bueno, este és el moment de la talla de cinta, no?
3: Sí, correcte, més o menys. No, sí, es podria dir així.
2: Ahí està.
0: Ahí sentim les campanes, sí.

Ai, Dani, crec que mos ha tallat just en el moment de les campanes. Mos sents? Ja no sentim les campanes, Dani. Ara, ara, ara. Dani, i aquestes campanes són manuals?

0: Bueno, és el boteig de les campanes.
1: Sí.
0: Que és, això et dona la senyal de l'inici de la festa, no, alcalde?
2: Sí, així és. Com s'ha fet sempre, pues, al final són les campanes que donen l'inici. També està el grup de la Sònia i el Tabal pegant una volta al poble i donant a conèixer a la gent que les festes ja estan així. I res, ja ha començat això.
0: Bueno, festes que ja comencen en tradició, com és el voltatge de les campanes, i es tracta d'això, de no perdre les tradicions.
2: Correcte, es tracta d'això, de no perdre les tradicions, que són les campanes, que la gent s'entere de que han començat les festes, ho sapien ja, perquè van fer el pregó, però bueno, sí, sí.
0: Bueno, es va fer el pregó, ara n'hi ha un passacarrer que van tirar material pirotècnic, però per si algú veia que no s'ha enterat, i si fa falta tornar a tocar les campanes, es tornen a tocar.
2: Sí, ara les farem tornar a sonar un bon rato perquè la gent s'entere de que han començat les festes.
1: Que lo que te digo,
0: que ja saps,
1: Dani,
0: dime.
1: Una pregunteta, ¿aixes campanes són automàtiques o manuals?
0: Me pregunta Celia, que ella és curiosa, com ella sol és, si són automàtiques o són manuals. Hi ha un botonet per enmig, Celia.
1: Un botonet, vale.
0: No, alcalde?
2: Sí, hi ha un botonet. No una persona apretant el botonet i desapretant-lo. Va, que vagin i no vagin.
0: Però bueno, una cosa, li agarrem ara la curiositat a Celia, i Celia, si vols, fas jo el tracte en l'alcalde, l'any que ve temes tu a fer el volteig manual.
1: Vale, va. Això pot ser un desastre, bueno, però jo ho intento.
0: I ara, no sé si s'escolta Celia, musiqueta.
1: Sí, escoltem les Dolçaines d'Estavalls.
2: Sí, és el grup de la Dolçaina i Tabal que fa el passacarrer perquè la gent posisca al balcó i es vega passar en senyal de festa.
0: Fantàstic. Doncs bé, Celia, ja sabem un altre punt on podem vindre perquè arranquen i fins a quan les festes, recordem-ho.
2: Ostres, pues, no sé quin és l'últim dia. L'últim dia sé que és la festa dels Moros i Cristians, que bueno, entren pràcticament en les festes d'Aimus.
0: Així estarem també.
2: Va tot junt, així que, bueno, pues, sí, per ahir, per juliol, al principis de juliol.
0: Un dia darrere l'altre.
2: Sí, un dia darrere l'altre, així no parem.
0: Sí,
2: no parem.
0: Pues, jo no sé si podríem... vos apreteix que... acabem en això del voltatge de les campanes. Bueno, hem d'agrair a Robert, l'alcalde, que hagi modificat l'horari i es deixi manar de les campanes.
1: Manem poc, així, en Radio Gandia, mare meva.
2: Moltes gràcies, Robert. A vosaltres, ojalà tots els problemes foren estos.
0: Bueno, pues, Celia, nosaltres ens acomiadem amb este voltatge de campanes que comencen les festes de Daimús.
1: Moltíssimes gràcies, Dani. Anem a escoltar un poquet, aixes campanetes. Pues ahí teníem les campanes a Daimús, que ja estan de festa i hasta principis de juliol, ni l'alcalde Enrique sabia quan en concret quan s'acabava, perquè hi ha moltes festes en Daimús. Tenim més qüestions.
3: Sí, tenim més qüestions. En este cas, repassem ixa qüestió de la polèmica que es van destapar l'altre dia, ixa polèmica entre la Falla Grau i Màrtirs de Gandia a contra d'una trifulca, recordem, que ha acabat finalment en els tribunals. Les dues comissions, després de deixar en suspens l'expedient disciplinari davant d'eixa assemblea fallera, han emès comunicats. En el cas de Màrtirs, expliquen que van ser ells els insultats i agredits quan tractaven de celebrar el primer premi de sessió especial, i això, evidentment, van ser acusats d'haver comprat al jurat, algo que asseguren que atenta contra la honorabilitat tant de la federació com de la pròpia comissió. Davant d'esta situació, evidentment, des de Màrtirs han decidit contactar ja a un advocat per assumir la defensa, a més de trencar tota la relació, per això de la germandat que parlàvem l'altre dia, en este cas no n'hi haurà germandat de moment amb la Falla Grau. Això és el que diu Màrtirs. Evidentment, també hem escoltat en el comunicat de la Falla Grau que recordo que la comissió com a tal no ha sigut denunciada, sinó tres dels seus membres que han tingut que compareixer davant d'aquesta comissió disciplinària, que asseguren no haver rebut formalment ninguna resolució per part de la comissió que decretava la suspensió del procediment intern. Això en quant a falles. Després, sí. Puc contar-te també al respecte a aquesta intensa nit de celebració en la nit de Sant Joan.
1: Ah, sí,
3: ahir tocava neteja. Ho embruten a gust,
1: claro.
3: Altres ho netegen. Evidentment, de tota la nit treballant, en el cas de Gandia, a les 7 del matí, ben pronte, ja lluïa completament neta i preparada.
1: A les
3: 7 del matí ja estava neta. Bueno, van començar molt abans per tindre una platja tan gran com la de Gandia totalment neta. Comencem de la part nord cap al sud. Ara escoltarem l'alcalde que ho explica. Gràcies a aquest treball del dispositiu especial de neteja integrat per 50 efectius, s'han retirat, Celia, 95 tonelades de residus,
1: mare
3: en un temps rècord. Escoltem, si et sembla, l'alcalde, José Manuel Prieto.
4: A partir de les 12:30 de la nit, en sentit nord i cap al sud, en la zona on ens trobem de la platja de Gandia, poder anar restituint tota la zona d'arena, l'excel·lència dels serveis, i prestar-los avui en perfectes condicions, com si res haguera passat després d'una concentració multitudinària. Penseu que tots els dies hi ha un manteniment de l'arena, tots els dies hi ha una neteja important, però és cert que la nit de Sant Joan requereix d'una concentració extraordinària de serveis que se reforcen i, a més, se coordinen.
3: I sí, n'hi ha alguns que van apurar molt fins a altres hores de la nit i altres que des de primera hora, a les 7 del matí, ja volien gaudir del bany. Telia.
5: Nosotros somos de Uruguay, pero vivimos en el Baida. Que veníamos temprano porque así aprovechamos que no hay tanta gente por la tarde.
6: Pues la verdad que me molesta un poco que las playas tengan tanta basura, porque es una pena. Es que la playa de Gandía a mí me parece la playa más bonita de toda España. Bajamos, hemos venido específicamente para eso, para San Juan en Gandía, y la verdad que es un espectáculo.
3: Este mega entonces sería que pues sí. San Juan es vivido de una forma muy intensa, ¿no? En todas las poblaciones de la Safora, en playa, en principio.
1: Vale, pero es el matilla en la playa, ¿eh?
3: Tengo que dirte también que tenía algunas poblaciones del interior, como es el caso, por ejemplo, de Llocnou de Sant Jeroni, que también sí. Ha comenzado esta tradición a incorporarla, encara que no tengan playa, abren la piscina
1: y
3: fan la festa, que es el importante. Así no hay problema en todo eso. Recuerden que en amplias franjas del litoral estaba prohibido hacer fogueres particulares, pero a pesar de eso va a haber muchos visitantes que se van a apropar, ¿no?, a gaudir de la festa. És el cas, per exemple, de Daimús. Estàvem escoltant abans a l'alcalde que, en este cas, comentava la necessitat de mantindre aquesta foguera municipal per a poder donar pues això, una festa i una organització per a tots els visitants. Escoltem de nou a l'alcalde, a Robert Miñana.
7: Al final és difícil de controlar, hi ha moltíssima gent a la platja, cada foguera particular pot ser un problema per lo que es crema, per què es queda en l'arena. Garantim tindre una foguera pública per a que la gent pugui celebrar aquesta nit tan important i al mateix temps pues, cuidar el nostre entorn. I després tornarem a la zona nord per a una nit de música en valencià, en barra, en música i en festa.
3: I si els sembla, Celia, comentem al respecte de que Gandia s'ha sumat 105 noves places hoteleres. Arranca la construcció ja, en Orres, del Holiday Inn Express en Sancho Llop. L'empresa promotora Infilep SL iniciarà a principis del pròxim mes, de juliol, que està en Orres al Caure. I les obres de construcció d'aquesta infraestructura que suposarà la major ampliació de places hoteleres de qualitat en la ciutat en els darrers anys.
1: Mare meva, pues molt bé. Perquè, clar... suposo que seran en la ciutat, no? En Gandia ciutat, has dit?
3: En Sancho Llop, en concret.
1: Molt bé. Enrique, clar, tenim temes a Guardamar.
3: A Guardamar, és una notícia d'última hora al respecte d'aquesta inauguració de nou centre polivalent de sociocultural Ferran Seguí. Es tracta d'un espai municipal, Celia, dedicat sí? en principi a entitats del poble, però també pot acudir qualsevol persona de tota la comarca que vulgui pues això, gaudir d'aquest espai, i farà el centre funcions de centre de convivència.
1: Vale. No sé si havíem parlat amb el Guai.
3: Sí, no? Exactament. Hem parlat amb l'Anabel Ferrer, que és l'alcaldessa de Guardamar.
8: Estem amb l'alcaldessa de Guardamar, Anabel Ferrer. Bona vesprada.
9: Bona vesprada, Xavi.
8: Un dia molt important avui per a Guardamar, per a la gent del poble, sobretot per a les associacions, estrenar este centre polivalent.
9: La veritat és que sí, ja porta bé. Ja volien que vinguera este dia i al final ha pogut ser i no res. Ara vindran les associacions i tot el món que està convidat i esperem que els agrade.
8: Quina és la finalitat d'este centre, que suposo que deu de ser la inversió més important en els últims anys ací a Guardamar?
9: Pues este edifici és un centre polivalent en el que volem que tota la gent del poble vinga i gent de fora vinga i faça ús d'ell. Pues, com tu bé has dit, els hem habilitat unes aules a les associacions per a que puguen reunir-se, fer actes, com en aquesta sala d'ací, que tenim una sala que és gran per a fer conferències. També hem habilitat aules de música i una sala d'estudi. L'edifici és per a que es faci ús d'ell, tindre un edifici en condicions que pugui vindre la gent a gastar-lo.
8: De fet, ho hem vist ja en l'entrada, estan assignades, diguem, les diferents sales per a les associacions que ara mateix existissin en el poble.
9: Sí, estan ja assignades. Tenim 7 associacions en Guardamar, que és menudeta, però tenim moltes, i ja els hem assignat les seues sales en els seus armaris per a que puguen deixar les coses.
8: Estem parlant possiblement d'una de les obres més importants de la història recent de Guardamar?
9: Pues sí, la veritat és que sí, perquè ha sigut una inversió gran, llevant el gimnàs de l'Ullal i el carril bici, que també van fer, des que estic jo, una bona inversió. Esta és una inversió potent, sí.
8: També en el nom de l'edifici s'ha posat en valor pues, el nom i el record d'una persona molt important per a Guardamar de les que feia Poble.
9: Sí, la veritat és que va ser un nom que es va decidir des del primer moment i, bueno, com no l'hem dit encara, es nomenarà Ferran Seguí i és per a honorar a Ferran, que va faltar este any, i que ha sigut un veí del poble, arrelat així al poble, que ha fet per a que este poble siga millor, jo des de que vaig arribar així de sempre, per la seva cultura, la música, tot. I el que volem és que es gaste i que siga un honor per a ell.
8: Pues sempre en el record, Ferran Seguí, i enhorabona a Guardamar per aquestes magnífiques instal·lacions.
9: Moltes gràcies.
1: Pues ahí teníem el nostre company Xavi Blasco parlant amb l'alcaldessa de Guardamar, Anabel Ferrer. Moltes gràcies, Xavi.
10: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Ibiza desde 70 euros. Balearia.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
13: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
14: Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
1: El Saló de Plens de l'Ajuntament de Gandia va acollir el dissabte passat l'acte de cloenda de la 8a edició del Consell de la Infància, un espai on els xiquets i xiquetes van posar sobre la taula les seues inquietuds i propostes per a millorar la ciutat. I quines són aquestes propostes? Doncs ens ho conten ells mateixos. Tinc ací a Antonia Fernández i a Jesús Balcells. Antonia i Jesús, benvinguts, bona vesprada. Com esteu?
15: Bé. Bé.
1: Escolta, conteu-me quines van ser les propostes que els vau dir a l'Ajuntament que volíeu.
15: Una d'elles va ser que fer més activitats gratuïtes.
1: Vale. Per aquí. Per als xiquets i xiquetes.
15: Sí.
1: Molt bé. I alguna més? Conteu-me.
15: Sí, que hi hagi més il·luminació en...

0: A partir de ahí decidí cambiar algunas cosas, también decidí si alguna ens agrada más que la otra para proposarla después a l'acte de cloenda.
1: Molt bé. I clar, m'heu dit enllumenat i activitats per a xiquets i xiquetes, alguna més?
0: És que ara no més, però...
1: ara no vos deixo, però segur que sí que n'hi havia moltes, moltes sí. altres, no?
0: Ah, i també hi havia una que era de construir un parc, que també era sobre una de... El tio de la porra, per a fomentar l'activitat dels xiquets i xiquetes.
2: Però això estem fent-la, eh?
1: Ah, espera, que no t'havia presentat, Alicia, estava ahí de sorpresa. Tinc quasi també Alicia Izquierdo, que és regidora d'Educació d'Infància. Regidora, estan dient la veritat, no?
2: Bueno, és que van demanar un montó de coses. Jo les vaig apuntar i me'n recorde de totes. Però el més important del Consell de la Infància, bueno, a banda de que Antònia i Jesús són veterans...
1: Sí, ara parlarem de la trajectòria.
2: Ells ja porten 2 anys i enguany ja acaben, perquè se'n van a l'ESO. És que s'han fet ja majors i ja deixaran pas a uns altres consellers i conselleres, que això també és molt bonic. I es van fer una proposta molt bonica en el seu moment i van opinar com havia de ser aquest parc del tio de la porra, efectivament. I una altra cosa que ens van demanar al govern de la ciutat era que volien una banda del tio de la porra formada per Consell de la Infància.
1: Una banda?
2: Del tio de la porra.
1: Ah, una banda
2: que
1: isca
2: a tocar el dia del tio de la porra, i això també ho han aconseguit. I enguany tindrem la primera banda de consellers i conselleres de la infància. Estem fent ara, des del Departament d'Educació, estem fent ara estratges especials perquè se'ls puguin posar el dia del tio de la porra. Però demanen moltes coses. De parcs i jardins, la millora de parcs i jardins, demaneu que tot siga més, que tinga més, més educació en quant al reciclat, no? Vau dir al control del medi natural, que la gent tinga més respecte, que embruten menys, que hi hagi més activitats per als xiquets, que no depenga tot de que la família tinga diners o no, perquè ells són conscients que no tot el món, o els papàs o les mamàs, alguns no treballen, o... i aleshores busquen molt i tenen molta empatia per entendre també el seu món. I és molt important per a l'Ajuntament escoltar com des de la seva edat se viu la ciutat, però moltes vegades no ho pensem. Per exemple, reclamem molt que la gent se queixa que no se puga jugar en les places al baló. Això ho parlàvem moltes
1: vegades.
2: Clar,
1: perquè n'hi ha vegades la senyal esta, no? De la pilota així sí. com tachada. I vosaltres què vos sembla? Vosaltres sentiu escoltats?
0: Sí.
1: Vos
3: ara
1: agrada?
3: En el Consell també sentim més escoltats perquè abans tu digues algo i no te feien cas. Mm. Però clar, ara que s'ha creat això, pues la veu dels xiquets fomenta més.
1: I vosaltres parleu també amb altres xiquets que no formen part del Consell per saber ells què opinen i què
0: sí.
1: volen?
0: Una vegada vaig parlar jo amb la meva classe per fer algunes propostes per després dir-les.
1: O sigui que representeu realment a tots els xiquets i xiquetes, estiguin o no al Consell. Què vos sí. sembla això? Quina responsabilitat, eh? Què vos sembla?
0: Molt bé.
2: Crec que sou 2 consellers o conselleres per cada col·le, no?
0: Sí.
2: Sou 2.
0: Sí.
2: I aleshores, a banda de representar els col·les, ells tenen una feina molt important en els col·les, que és ser la veu també de la,
1: claro.
2: dels companys seus de l'escola o del barri. O sigui, no venen a títol individual,
1: claro.
2: És que ells, el que ells volen individualment, i treballen a nivell de sessions. Al llarg de l'any feu diverses reunions, treballen diversos temes, participen en moltes coses de la ciutat. És una experiència.
1: És una experiència, a més, deixa responsabilitat, no?, de parlar amb tots i després traslladar-ho. Clar, vosaltres ja porteu 2 anys al Consell, ja acabeu o ja heu acabat. Com heu estat aquests 2 anys? Feu un poquet de... Què vos ha semblat?
0: La veritat que a mi m'ha agradat molt, que és una experiència molt especial.
3: També estem molt feliços perquè estem amb gent que adulta, que importa... I pues que també es fan cas.
1: I recomanaríeu també a altres xiquets que foren part del Consell?
0: Sí.
3: Sí.
1: 100%, eh? Sent sí. supersegur, eh? Us ha tractat molt bé, Alicia, eh?
2: No, però tenen una cosa molt bona. Els consellers i sí, les conselleres del Consell de la Infància tenen una cosa molt important, que moltes vegades ens diuen als polítics a la cara el que molta gent ens vol dir i no ens diu. El que passa és que són molt amables i molt educats i ens ho diuen amb molta calma, però n'hi ha gent de vegades que no sap parlar en els polítics. O es parla mal, o es remuga de manera rara, i ells, les coses que pensen, quan saben que són coses bones, les propostes sempre les fan molt en positiu.
1: I vosaltres, de les propostes que vos posen ells sobre la taula, valoreu quin és fer, quin no és fer, o les feu totes?
2: No, totes no les podem fer de vegades, perquè de vegades pues, també hi ha algunes propostes que expliquem que igual econòmicament són molts diners, o també ells han d'entendre que de vegades demanen coses a l'Ajuntament de Gandia que no les pot fer l'Ajuntament de Gandia.
1: Ja.
2: Igual les ha de fer la Generalitat Valenciana, o les ha de fer el Govern d'Espanya, o

0: s'ha de fer una altra institució. Jo crec que també és molt bonic saber que quines coses pot fer l'Ajuntament i quines no. I també jo crec que aprenen molt els terminis en quan se poden fer les coses. A vegades uno diu que se construisca un col·le nou, per exemple, no? Que construir un col·le nou, pues imagina't, són molts diners, ho ha de fer la Generalitat, has de buscar el terreno, és a dir que n'hi ha coses també moltes vegades que són més ràpides i coses que són més lentes. O sigui, jo crec que ahí també vosaltres sou més conscients, no? Moltes vegades de aprenen també a veure la ciutat. I alguna vegada també me contaven alguns consellers i conselleres que ara quan aneu caminant per Gandia es fixeu en coses que antes no us fixàveu.
1: Ah, sí? Conteu-nos això.
0: Que miren més el carrer, si està brut, si falta una paperera.
2: Perquè alguns carrers fan molta olor.
1: Per exemple?
3: Falten basures perquè estan tot el carrer o tal vegada hi ha dos, quan deberien d'haver quatre.
1: Molt bé. I tot això vosaltres, clar, gajes de l'ofici, no? Vos ha quedat en la ment i aneu pensant-ho sempre.
3: Sí. Sí.
1: Escolteu, què destacaríeu de l'experiència? Què és el que més vos agrada de ser consellers i conselleres d'infància?
2: Que la nostra veu siga... Que la nostra veu transmita una frase que després es complisca i que es faça realitat i que no sols a mi em faça feliç, sinó a tots els xiquets i xiquetes i que a més aporta a la ciutat.
1: Molt bé. I a tu?
3: A mi el mateix. És tot.
1: Tot? Sí. No sabries diferenciar què?
3: No.
1: I per què vas començar a ser conseller? Tindries inquietuds? Algunes inquietuds tindries?
3: No, perquè me va agradar la idea. Que va proposar.
1: Molt bé. I estàs content d'haver-ho segut, eh?
3: Sí.
1: De ser-ho, molt bé.
0: Tu dona compte que tenen més consciència de ciutadania que molts i molts adults, eh?
1: Ja.
0: Això també passa.
1: Això és de veres.
0: Perquè sí. És molt important entendre que uno quan proposa una cosa no és per a d'ell sol, és a dir, jo recordo que hi ha molts col·les que venen a fer visites a l'Ajuntament, de vegades dius, què demanaries tu que fer a l'Ajuntament? I diuen, xutxeries gratis per tots. No? Alguna vegada. Els consellers això no ho diuen, perquè els consellers tenen molt de trellat, això no ho demanarien mai. Però de vegades hi ha xiquets xicotets que sí que ho diuen. I tots nosaltres els expliquem, home, això no és saludable, per exemple. Moltes vegades parleu de o dels menjars del menjador del col·le, o de que les màquines que n'hi ha de vending tinguin altres tipus d'elements. És a dir, ells ja prenen una consciència totalment diferent. És a dir, que no tot el que demana un xiquet... O bé, tu penses que no anar mai a escola, això no ho podem fer, no menjar sempre mal, pues això tampoc. És a dir, no se demanen coses que siguin capritxos ni que siguin particulars. Uno té que pensar que les coses que fa són bones per a tot el món, i que jo crec que Antònia ho ha explicat molt bé, i Jesús també, sí, per a millorar la ciutat.
1: I regidora, ja per acabar, sabeu alguna de les propostes que sí que vagin a tirar-se endavant segur?
0: Esta que t'he dit, la banda del Tio de la Porra, segur ja és per ara, segur. Per a octubre. I el parc que vau dissenyar també, que van vindre diversos dies a veure els plànols i van canviar, i xa licitació també d'ací poquet, o sigui, que aquestes dues realitats va fer-se un parc nou en Gandia molt espectacular, perquè té uns columpios d'unes dimensions i unes característiques, i després ens han passat moltes propostes i efectivament hem plantat més arbres en algunes zones que vau dir, hem posat més papereres, que ja ho hem fet, i hem posat més bancs en carrers que ho havien demanat ells també.
1: Molt bé, i què opineu d'això vosaltres? Esteu contents?
3: Sí. Sí.
1: Pues moltíssimes gràcies als tres. Gràcies per vindre a contar-m'ho a Ràdio Gandia, a l'estudi. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Adéu.

0: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
1: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
2: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
3: ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
4: ¡Qué exagerada!
3: ¿Qué va? Es verdad, más de 1.000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
5: Estos dies a Potries han tingut un conflicte important. És que a través de les xarxes socials s'han rebut missatges, diguem-ne, molt desagradables i discriminatoris cap a un col·lectiu en concret del municipi, molt important. S'ha exhibit a l'alcalde de Potries. Alcalde, conta'ns què ha passat.
6: Doncs sí, estaves explicant un conflicte que és com se li ha de dir i és una llàstima dir-li així perquè al final es tracta d'unes persones que per xarxes estan, bueno, estan criticant que utilitzem o que pengem una simple bandera com és la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de l'Ajuntament per a fer visibles a les persones LGTBI del nostre poble i del món sencer en una setmana tan important per a nosaltres com és l'orgull LGTBI.
5: Això anava a concretar perquè no sé si ha sigut aposta, que el dia és el dia 28.
6: Sí, a veure, realment el que ha passat és que nosaltres a Potries des de 2003 pengem ja la bandera de l'Arc de Sant Martí perquè, bueno, creguem que és una manera important de fer visible que Potries és un poble amable i que cuida les persones encara que pues, independentment de la seva orientació sexual o de la seva expressió o la seva, el seu gènere, no? Aleshores, el dia 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, últimament el que estem fent és penjar la bandera a eixe dia i mantindre-la fins l'orgull, de manera que està un mes o mes i mig penjada a la façana de l'Ajuntament. Aleshores, eixe dia va ser quan la vam penjar i vam rebre a través de les xarxes socials alguns comentaris que criticaven esta acció, que no és nova, ni molt menys, no? I esta setmana el que hem volgut fer ha sigut aprofitar l'orgull LGTBI, no?, per a denunciar estos comentaris que pensem que no s'haurien de tolerar i que no tenen raó de ser. I hem respost organitzant una cosida de banderes LGTBI. Vam comprar rotllos de bandera, les vam tallar, amb moltes dones del poble hem cosit vetes perquè es puguen penjar als balcons i les hem repartides per les cases del poble per a fer visible que hi ha molta gent al poble de Potries que es respecta total i absolutament els drets de les persones LGTBI.
5: Si els sembla, Sergi, vaig a llegir els comentaris que tinc ací, alguns, molt curtet. Un tal José Peiro Chabeli, vaig a dir el nom perquè està publicat a les xarxes, però per què es considereu més que la resta? Per què no poseu també una bandera de l'orgull heterosexual? El papel higiénico con el que me limpio el ojete cada día tiene esos colores. No sabía que era una bandera, lo siento. Bueno, y moltes altres comentaris molt desagradables. Alcalde, tu com a responsable, primer responsable polític de Potries, no sé què penses, quina és la, com estàs tu?
6: Pues és difícil, la veritat, perquè, bueno, jo sóc una persona LGTBI del col·lectiu, em sent part del col·lectiu, sóc homosexual, no? I és difícil personalment, però clar, has de comprendre que tens una responsabilitat. Jo sóc l'alcalde del poble de Potries i la meva responsabilitat és no baixar la cara, perquè hi ha moltes persones al meu poble que no pensen com aquestes persones que estan comentant. Moltes d'elles també, de dir, i perquè al final els vídeos en les xarxes socials passa el que passa, no?, que es viralitzen i moltes, la majoria, quasi totes les persones que han comentat són persones de fora del poble. Però sí que hi ha algun perfil que particularment són perfils d'estos falsos que es creen, que hi haurà segurament alguna persona del poble que critica aquesta acció, i per això comença un poc tot això. I al final és... Bueno, és difícil d'afrontar la situació, perquè en cap cas jo voldria generar un conflicte amb ningú veí ni ninguna veïna, per suposat. I a més, perquè pense que podem tindre converses i podem debatir de certes qüestions que potser no s'acaben de comprendre, o que són molt fàcils d'escoltar en altres llocs, no?, i dir, i per què no una bandera de l'orgull heterosexual, no?, o per què voleu ser més que la resta. És que jo no vull ser més que la resta. Jo vull tindre els mateixos drets, igual com quan les dones lluiten amb la seva lluita feminista, que és molt, està molt vinculada a la lluita LGTBI. Bueno, pues una persona heterosexual, de moment, no l'han matada mai per ser heterosexual. I a una persona LGTBI sí que ha passat. O una persona LGTBI s'ha suïcidat perquè li han fet pressió o bullying per haver sigut persona LGTBI, perquè pues era un home i estimava un altre home, o el que fora. Aleshores, parlar des d'aquest punt de vista, sense comprendre la situació, crec que no és gens raonable, i crec que ahí està un poc el quid de la qüestió, no?, que podem raonar sobre aquestes coses, n'hi ha línies roges que no s'haurien de traspassar, i és en les que nosaltres també ens anem a plantar i ens estem plantant. N'hi ha comentaris que no es poden tolerar, però és que ho repetisc, si hi ha gent que vol debatre sobre aquestes qüestions, és que el meu despatx està obert, no és sa tindre aquests debats per les xarxes socials amb perfils falsos. Això no alimenta la democràcia.
5: I, Sergi, a banda d'aquests comentaris per les xarxes, el poble respira un ambient de tensió, o es nota als carrers, o és només a les xarxes des de perfils falsos i que gent que no dona la cara?
6: No, jo vull deixar clar que no hi ha un conflicte als carrers de Potries. Mm-hmm. De fet, ara mateixa vas a Potries i ja, avui mateix, però encara més demà i encara més el dissabte, fins a arribar a diumenge, que és l'Orgull, la majoria de cases del poble van a tindre penjada una bandera LGTBI, i les que no la tenen penjada no és que estiguen en contra del col·lectiu ni de penjar la bandera, ni molt menys. És simplement que hi ha algunes persones que han agafat i han volgut crear este conflicte a través de les xarxes socials, i el poble de Potries, els veïns i les veïnes, la majoria d'elles s'han plantat i han dit no. No? I és molt bueno, estic molt feliç perquè passi això, la veritat, perquè això significa que bueno, que el que estem defensant és algo que defensa la majoria, que les persones que estan fent aquests comentaris i continuen fent-los des de perfils falsos significa que tenen vergonya d'expressar les seues opinions, i sincerament preferís que tinguin vergonya, i això significa que la societat estem fent alguna cosa bé per a que aquestes opinions tinguin vergonya de ser expressades, i que anem a continuar siguent així, i no a baixar la cara, perquè al final és una realitat que hi ha persones com jo, com moltes altres del col·lectiu LGTBI, que no estem tenint ara mateix els mateixos drets que altres persones. A mi m'han robat una part de la meva infància, perquè no he sabut ser qui era hasta els 20 anys. Pues això és algo que no li passa a les persones heterosexuals, i n'hi ha que comprendre-ho.
5: Sergi, alcalde, moltíssimes gràcies per vindre a contar-m'ho així a Ràdio Gandia, i estarem pendents de com evoluciona este tema, però bueno, que estem veient, no?, que guanya, pues, això, la diversitat i la convivència.
6: I l'alegria.
5: Així és. Gràcies.
6: Gràcies.

0: La discriminació per orientació sexual o identitat de gènere és una realitat que arrosseguem des de fa molts anys, fins i tot segles. Hi ha molts exemples, però avui ens centrem en Garcerà de Borja, germanastre de Sant Francesc de Borja, perquè el col·lectiu LGTBIQ+, de la Safor Valldigna, CLGS, ha presentat una nova campanya de sensibilització i recuperació de la memòria històrica, amb la qual reivindica la figura de Garcerà de Borja com un referent LGTBIQ+, de la Safor i del conjunt del territori valencià. Vicent Lloret és investigador especialitzat en la història dels Borja i ha col·laborat en la documentació i contextualització dels continguts divulgatius que es difondran en els pròxims mesos. Vicent, bona vesprada.
1: Bona vesprada, com esteu?
0: Conta'ns qui era Garcerà de Borja.
1: La veritat és que Garcerà de Borja és un d'aixòs personatges fascinants que s'ha donat la família Borja, que no són pocs. Ell va ser el mig germà de Sant Francesc de Borja, va ser un dels 21 fills que va tindre son pare, concretament va ser el primogènit de la seva segona dona, de Francesca de Castro Pinos, i va néixer 18 anys després que Francesc de Borja. Als 12 anys va rebre per part de son pare ni més ni menys que la dignitat de ser el gran maestre de l'ordre de Montesa, que era l'única ordre militar vinculada al Regne de València, i serà l'últim gran maestre d'aquesta ordre. Bàsicament, son pare fa això per a situar-lo d'alguna manera, sabent, com sabien en aquella època, que per la llei de Morgadia, qui havia d'heretar el duc de Gandia havia de ser el seu germà major, Francesc de Borja. A partir d'aquest moment, Garcerà de Borja tindrà una vida fascinant com a gran maestre de l'ordre de Montesa i, precisament, va començar a tenir una sèrie de relacions que en aquella època eren considerades un tant heterodoxes. Així és com s'anomenaven, precisament. I és llavors quan la Inquisició comença a anar darrere d'ell amb l'acusació.
0: Ui.
1: En el primer cas...
0: Vicent, perdona, que s'ha tallat un poc. Ens hem quedat per la Inquisició, va començar a anar darrere d'ell?
1: Efectivament, va començar a anar darrere d'ell i Galcerà de Borja acabarà esdevenint el primer cas per sodomia que ja ha registrat en el Tribunal de València. Bàsicament, allò que es buscava era intentar, d'alguna manera, desfer-se d'ell, per allò que representava ser el gran maestre de l'ordre de Montesa, perquè era l'ordre militar que la corona en aquest moment volia. El que passa que ell tenia total immunitat, perquè els ordres militars no li rebien obediència al rei, sinó que li la rebien al papa. És per aquesta raó per la qual Galcerà de Borja serà acusat, però mai serà jutjat i, sobretot, assassinat per sodomia. Sinó que se l'envia a una mena d'exili i acabarà sent virrei d'Orà i Mazalquivir. En una època, precisament, en la que personatges com Cervantes acabaren també al nord d'Àfrica. Ara molt populars Cervantes arran de la pel·lícula que s'acaba de traure d'ell. Tot això conflueix en el mateix moment històric i fins i tot el mateix Cervantes acabarà dedicant-li versos a Galcerà de Borja en la seva obra La Galatea. Va tenir una vida apassionant, Galcerà de Borja, i va passar pràcticament tota la seva vida amb el matemàtic Jaume Falcó, el seu gran amic i estimat, òbviament, en aquell moment, però sempre inevitablement a l'ombra del poder per ixe estel que inevitablement sempre el va arrossegar de ser, de practicar la sodomia en una època, naturalment, en què la Inquisició la tenia totalment estigmatitzada. I aquesta persona tan fascinant va néixer al Palau Ducal de Borja, que tenim a 500 metres de l'estudi.
0: Uau! Que fort. Vicent, clar, de Garcerà no s'ha parlat tant. Jo no sabia qui era fins ara,
1: Aquesta iniciativa no s'haurà pogut mai dur a terme si no haguera estat per l'inestimable estudi i valuosíssim treball rigorós que va fer els últims 10 anys de la seva vida Josep Piera, que fa 2 mesos ens va deixar.
0: Sí.
1: Josep Piera va dedicar els últims 6 anys de la seva vida a investigar a Galcerà de Borja arran de l'estudi previ que hi va fer de Sant Francesc de Borja amb l'obra que l'any 2010 ja va guanyar el Premi Joanot Martorell de Narrativa. A partir d'aquest moment comença ella a investigar la figura de Galcerà. I els últims 10 anys de la seva vida, precisament, ha anat darrere de la figura de Galcerà per intentar escorcollar què hi havia de mite, què hi havia de realitat. I serà precisament el mateix Josep Piera el que, en una de les seues últimes conferències parlant sobre Galcerà, posaria damunt de la taula la necessitat de reivindicar-lo com a personatge històric i també com a un referent. I en este cas ahí sí que entrava associacions com el col·lectiu per a intentar d'alguna manera agafar-li el testimoni i donar a conèixer una altra perspectiva de la història. Perquè inevitablement la historiografia sempre ha estat vinculada al poder, al materialisme històric, etc. I ara ja estem vivint un altre tipus d'historiografia en el que tenim la història vista des del feminisme, des de l'alteritat, una història queer. Per tant, és la mateixa història, perquè aquests personatges ja estan investigant, però ara el que pretenem és canviar la mirada, veure'ls des d'aquesta perspectiva i valorar el paper que en aquest moment la seva condició va exercir en la societat i com inevitablement ha contribuït a tots els avanços que inevitablement se tenen ara. Per tant, és un personatge que fa uns anys ja s'estava estudiant, investigant, però que ara anem a intentar, per honor a Galcerà i per honor a Josep Pira també, rellançar-lo.
0: En este estudi que encara està en camí, no, Vicent? Encara esteu ahí investigant, però no sé si, clar, la petjada de Galcerà, no sé si s'ha centrat, per exemple, en com ha avançat, com ha contribuït en que la realitat LGTBIQ+ anara veient-se el pas dels anys.
1: Bàsicament, Galcerà sí que tindrà una cosa que el farà ser un cas únic en aquell moment, i era el fet de que, al ser gran mestre de l'Orde de Montesa, el rei no podia fer res contra ell.
0: Claro.
1: I la Inquisició era una mena de braç executor de la mateixa corona. Per tant, si la corona no té potestat sobre tu, la Inquisició no té potestat sobre tu. Per tant, si tu no corres el risc de morir per les teues pràctiques sexuals, aleshores què passa? Tu pots viure en llibertat la teua sexualitat. Per tant, una llibertat sexual viscuda per Galcerà de forma oberta i pública, inevitablement ha contribuït a que això poquet a poquet, òbviament, anara visibilitzant-se. No va necessitar amagar-se com altres personatges històrics de l'època. I els pocs que no s'amagaven, com grans amics que va tindre Galcerà de Borja, varen acabar assassinats. Galcerà de Borja, en canvi, tenia aquesta immunitat que feia que poguera viure la seva vida com volguera, que el castig més gran que podien donar-li era ser virrei a Oraima Salguivira, exiliar-lo, però no assassinar-lo, on les seues pràctiques, òbviament, van continuar.
0: Claro, perquè Galcerà, clar, partia d'aquest privilegi. Molta altra gent LGTBIQ+, però ha sigut silenciada perquè no tenia el privilegi de poder ser-ho amb més o menys llibertat, no sé si dir-ho llibertat, però entre mil cometes llibertat, però Galcerà sí.
1: Efectivament. Per tant, aquesta visibilització que hi feia fent gala de la llibertat que la seva condició de privilegiat li feia tindre, pues, òbviament va obrir la veda de que fora un tema del que es parlara i fora un tema de que es parlara vinculat a una de les famílies més poderoses de l'època. Era germà ni més ni menys que del tercer general de l'Ordre dels Jesuïtes, que era Francesc de Borja, qui va ser madreta executora també de l'emperador Carles V. Per tant, no estem parlant d'una persona qualsevol. Al final, la visibilitat no es dona a terme segons qui la diu en les mateixes condicions. Vull dir, quan una persona està molt exposada públicament, el seu testimoni té més ressò que una persona que no està tan exposada, vull dir.
0: Així és.
1: Efectivament, un home com Galcerà, amb el privilegi que va néixer, sent el mestre de l'Ordre Montesa, pues, òbviament la visibilitat que li va donar en aquest moment, pues, d'alguna manera ha contribuït, d'alguna forma, a anar construint allò que s'està aconseguint i que encara queda per aconseguir en l'actualitat.
0: Vicent Lloret, Vicent, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com evoluciona aquest estudi, aquesta investigació sobre Galcerà de Borja. Moltíssimes gràcies, molt, molt interessant.
1: Pues gràcies a vosaltres i sobretot al col·lectiu, que és el que s'ha interessat i que tot això conega amb el seu president. Un plaer. Adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
3: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
4: Chuleguado estaría bien. Gracias.
5: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
6: Condúcelo desde 250 euros al mes con MyWay. Te esperamos en Motor Pacífico Volkswagen, Polígono Alcorar, Gran Vía Castell de Bairén 30, Gandía.
7: ¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
8: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
9: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Belreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
10: Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra d'Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Atención Valencia, llegan los Me Gusta MG Days a MG Marcos Automoción. Solo estos días llévate tu MG eléctrico, híbrido o gasolina con un descuento histórico de hasta 12.800 euros y 7 años de garantía. La oportunidad termina a final de mes. Corre a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. No dejes que se te adelanten. Consulta condiciones en mgmotor.es.
2: A veces solo hay que pararse un poco.
3: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
2: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
4: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
2: Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
5: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
2: Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
2: A veces solo hay que pararse un poco.
3: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
2: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
4: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
2: Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
5: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
2: Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a Vivir Cadena Ser.
3: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
4: Frente al ruido, rigor, análisis, claridad.
5: Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese.
4: Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy, Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.